trucat. Són el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir. Porta la bata posada, que volen anar aquesta gent.